0: Encetem aquest espai informatiu amb una connexió amb el trànsit. Davant, equip viari.
1: Hi ha petites complicacions a la Ronda a Dalt, a la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat i a Vallcarca, en sentit Besòs, a causa d'obres. L'autovia A2 a Riudellots de la Selva, en direcció Girona, també per treballs a la calçada. I Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, cap a França.
0: Espanya i el Marroc amplien el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa ha xifrat en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les seves condicions de precarietat absoluta. El PP, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Els Estats Units endureixen la pressió sobre l'Iran i l'amenacen amb un aïllament econòmic sense precedents. El secretari del Tresor anuncia que la setmana que ve aplicaran un nou paquet de mesures que inclourien un enduriment del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Washington canvia així el discurs que a principis de mes apuntava a un acord imminent. Victòria estèril del líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, en la seva circumscripció del sud d'Anglaterra, després que els grans partits boicotegessin la votació. Un còmic s'ha convertit en el seu principal rival i ha convertit els comicis que ell havia plantejat com un plebiscit en una escena esperpèntica. Almenys 4 morts al Japó per unes pluges torrencials sense

0: precedents que han castigat la prefectura de Chiba a tocar de Tòquio i han caigut més de 360 litres per metre quadrat en 24 hores. Les inundacions han deixat bloquejades carreteres i connexions ferroviàries i milers de passatgers han quedat atrapats a l'aeroport de Narita, el segon de la ciutat. 525 municipis de 37 comarques tenen avui un risc molt alt d'incendi forestal i tret del Pirineu més occidental hi ha perill a gairebé tot Catalunya. Els agents rurals alerten que la combinació de temperatures que fregaran els 40 graus i la sequera que afecta els boscos poden convertir qualsevol imprudència en un incendi de grans dimensions. Els ajuntaments afectats, les plataformes d'usuaris i els partits de l'oposició demanen explicacions a les operadores i al govern pel caos ferroviari que es va viure a Tarragona la nit de l'eclipsi. Qualifiquen la situació d'inadmissible i reclamen que s'assumeixin responsabilitats. 5 cooperatives de les Terres de l'Ebre invertiran 3 milions d'euros per impulsar el repoblament, el relleu generacional i la gestió forestal. Ho faran a través del projecte Som Ruralitats, que engegarà actuacions en una cinquantena de micropobles inclosos en l'àmbit del fons de transició nuclear.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Aquest cap de setmana serà oficial la sortida del davanter del Barça Ferran Torres al PSG per gairebé 50 milions d'euros. Mentrestant, Rodri s'incorpora avui als entrenaments del City. El club anglès rebutja una segona oferta del Barça. Aquest cap de setmana torna a la Lliga de Futbol. L'Espanyol debuta diumenge a casa contra el Llevant a les 7. El Barça no ho farà fins diumenge que ve. A segona, diumenge, Girona-Leganés a les 7 i dilluns també a les 7, Sporting de Gijón-Sabadell.
0: Avui tornarà a fer molta calor i molt intensa. Les màximes rondaran els 38 a tot l'interior i s'arribarà als 40 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Matí de sol i a la tarda apareixeran un dia més ruixats i tempestes irregulars al nord i a l'oest. A partir del cap de setmana recuperarem les temperatures normals del mes d'agost.
1: 3CAT Info.
3: Ràdio Pomar. Badalona.

Ampules, 10 del matí. Espanya i el Marroc amplien el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa ha xifrat en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta. Activat al nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 525 municipis de 37 comarques. La sequedat del terreny i les altes temperatures d'avui fan que el perill sigui elevat a pràcticament tot el país. Als agents rurals recomanen prudència en el medi natural i recorden que està prohibida qualsevol activitat que pugui suposar risc d'incendi. Victòria estèril del líder de l'extrema dreta britànica Nigel Farage en la seva circumscripció del sud d'Anglaterra després que els grans partits boicotegessin la votació. Un còmic s'ha convertit en el seu principal rival i ha convertit els comicis que ell havia plantejat com un plebiscit en una escena esperpèntica. El govern espanyol prorroga la vida de la central nuclear d'Almarat Extremadura als seus dos reactors. Podran funcionar fins al 2030, 3 anys més del previst. La pròxima central, que ho podria demanar, és Vandellós 2. Està previst que tanqui el 2035 i la pròrroga seria per 5 anys, per tant, fins al 2040. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i a Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte que va entrar en vigor el dia 2 d'agost. L'Ajuntament d'Olost, a la comarca de Lluçanès, recomana als veïns del municipi de Santa Creu de Jutglà que no beguin aigua de l'aixeta i que tampoc la facin servir per cuinar. La sequera n'ha fet baixar la qualitat i s'hi ha detectat un excés de manganès. 5 cooperatives de les Terres de l'Ebre invertiran 3 milions d'euros per impulsar repoblament, el relleu generacional i la gestió forestal. Ho faran a través del projecte Som Ruralistes, que engegarà actuacions en una 50ena de micropobles, inclosos en l'àmbit del fons de transició nuclear. Només un de cada 3 projectes musicals catalans estan encapçalats per dones i la xifra encara baixa més si parlem de PDs, punxadiscos o DJs. De tota manera, i en termes globals,

0: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar amb una xifra rècord del 46%, segons el darrer anuari de la música.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Ferran Torres serà aquest cap de setmana oficialment jugador del Paris Saint-Germain per gairebé 50 milions d'euros. Mentrestant, Rodri torna avui als entrenaments amb el City. El club anglès ha rebutjat una segona oferta del Barça pel migcampista. Aquest cap de setmana torna la Lliga de Futbol. L'Espanyol debuta diumenge a casa contra el Llevant a les 7 del vespre. El Barça no ho farà fins diumenge que ve per la gran presència de mundialistes. I a la segona divisió, diumenge, Girona-Leganés a les 7 i dilluns a les 7, Sporting de Gijón-Sabadell.
0: Divendres 14 d'agost, avui tornarà a fer molta calor, molt intensa. Les màximes rondaran els 38 a tot l'interior i s'arribarà als 40 a Ponent i Terres de l'Ebre. Matí de sol i a la tarda apareixeran un dia més ruixats i tempestes irregulars al nord i a l'oest. A partir del cap de setmana recuperarem les temperatures normals d'un mes d'agost.
1: Trescat Info.

Anem de festa major. Avui comença la festa major des de Badalona. I hoy, atención, porque repic de vigília a les 6 de la tarda en l'església Santa Maria. Després, tronada a les 8 a la plaça de la Vila. A continuació, ball a la plaça Cercavila, Castell de Focs, a les 10 en la platja dels Pescadors. I després, concierto a les 10 i quarto en el passeig de la Rambla, concert de festa major con Mala Vida. I a continuació, el DJ Pepe Reis, també al passeig de la Rambla a les 12 i quarto.

0: Bon dia, són les 11, us informa Òscar Callau. Activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 525 municipis de 37 comarques catalanes. La sequedat del terreny i les altes temperatures d'avui fan que el perill sigui elevat a pràcticament tot el país. Els agents rurals recomanen prudència en el medi natural i recorden que està prohibida qualsevol activitat que pugui suposar risc d'incendi. Espanya i el Marroc amplien el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa ha xifrat en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les seves condicions de precarietat. El PP, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. El govern qualifica de correcta la previsió del servei de trens per l'eclipsi. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, assegura en declaracions a Catalunya Ràdio que el nombre de places era suficient, però que el servei es va veure desbordat per la concentració de passatgers en poca estona i no de manera esglaonada. Victòria estèril del líder de l'extrema dreta britànica Nigel Farage en la seva circumscripció del sud d'Anglaterra després que els grans partits boicotegessin la votació. Un còmic s'ha convertit en el seu principal rival i ha convertit els comicis que ell havia plantejat com un plebiscit en una escena esperpèntica. Els Estats Units endureixen la pressió sobre l'Iran i l'amenacen amb un aïllament econòmic sense precedents. El secretari del Tresor anuncia que la setmana que ve aplicaran un nou paquet de mesures que inclourien un enduriment del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Washington canvia així el discurs que a principis de mes apuntava a un acord imminent. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el 2 d'agost. El govern espanyol prorroga la vida de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura. Els seus dos reactors podran funcionar fins l'any 2030, 3 anys més del previst. La pròxima central que ho podria demanar és Vandellòs 2. Està previst que tanqui el 2035 i la pròrroga seria per 5 anys fins al 2040. Enxampen 3 lladres presumptament vinculats amb un grup criminal xilè que comet delictes de forma itinerant arreu del món. Els Mossos els seguien arran d'un robatori en una casa de Juneda a les Garrigues i els van detenir divendres passat quan estaven a punt de tornar a entrar en un domicili de Calaf a l'Anoia.
1: Trescat Info.
0: Titulars d'esports.
2: Ferran Torres serà aquest cap de setmana oficialment jugador del Paris Saint-Germain per gairebé 50 milions d'euros. Mentrestant, Rodri torna avui al City perquè el club anglès ha rebutjat una segona oferta del Barça. Aquest cap de setmana torna la Lliga de Futbol amb l'Espanyol Llevant diumenge a les 7 de la

0: tarda a segona, diumenge a Girona Leganés, també a les 7, i dilluns a les 7 Sporting de Gijón Sabadell. El Barça i 5 equips més no debutaran encara a primera a causa de les vacances dels mundialistes. I a l'europeu de natació de París, Luca Huck i Ainhoa Campabadal han acabat quarts al relleu 4% mixt.
1: Avui la calor és molt intensa, les màximes rondaran els 38 a tot l'interior i s'arribaran als 40 a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Matí, doncs, de sol, i a la tarda apareixeran un dia més ruixats i tempestes irregulars al nord i a l'oest. A partir del cap de setmana recuperarem les temperatures normals d'agost i es repetiran les tempestes. 3CAT Info.

0: En punt les 12 del migdia. Us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Espanya i el Marroc blinden les fronteres de Ceuta i Melilla per la por d'una nova entrada massiva de migrants a partir de demà. El govern espanyol assegura que estan preparats per prevenir-ho i evitar que tornin a entrar més de 70.000 persones, tal com va passar fa ara 15 dies. Activat al nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 525 municipis de 37 comarques. La sequedat del terreny i les altes temperatures d'avui fan que el perill sigui elevat a pràcticament tot el país. Els agents rurals recomanen prudència en el medi natural i recorden que està prohibida qualsevol activitat que pugui suposar risc d'incendi. El govern qualifica de correcta la previsió del servei de trens per l'eclipsi. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, assegura en declaracions a Catalunya Ràdio que el nombre de places era suficient, però que el servei es va veure desbordat per la concentració de passatgers en poca estona i no de manera esglaonada. El govern espanyol prorroga la vida de la central nuclear d'Almarat, Extremadura. Els seus dos reactors podran funcionar fins al 2030, 3 anys més del previst. La pròxima central que ho podria demanar és Vandelló 2. Està previst que tanqui el 2035 i la pròrroga seria per 5 anys fins al 2040. Victòria estèril del líder de l'extrema dreta britànica Nigel Farage en la seva circumscripció del sud d'Anglaterra després que els grans partits boicotegessin la votació. Un còmic s'ha convertit en el seu principal rival i ha convertit els comicis que ell havia plantejat com un plebiscit en una escena esperpèntica. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i a Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el dia 2 d'agost. I enxampen 3 lladres presumptament vinculats amb un criminal xilè que comet delictes de forma itinerant arreu del món. Els Mossos els seguien arran d'un robatori en una casa de Juner de les Garrigues i els van detenir divendres passat quan estaven a punt de tornar a entrar en un domicili de Calaf a l'Anoia.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. L'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta de l'Hospitalet del Llobregat, Maria Vicente, ha fet el millor temps a les sèries de 100 metres tanques de l'heptatló femení. A l'europeu de natació, Luca Hug i Ainhoa Campabadal s'han classificat per a la final del relleu 4% mixt i Isaac Fernández per a les semifinals dels 200 papallona. Ferran Torres serà aquest cap de setmana oficialment jugador a Paris Saint-Germain per gairebé 50 milions d'euros. Mentrestant, Rodri torna avui al City perquè el club anglès ha rebutjat una segona oferta pel Barça.
0: Després d'un matí assolellat aquesta tarda, s'esperen tempestes al Pirineu, al Prepirineu i en alguns llocs de la Catalunya central o del Pla de Lleida. La temperatura continuarà sent molt alta i es podria arribar als 40 graus a ponent.
3: Trescat Info.

0: La una en punt. Espanya i el Marroc blinden les fronteres de Ceuta i Melilla per la por d'una nova entrada massiva de migrants a partir de demà. El govern espanyol assegura que estan preparats per prevenir-ho i evitar que tornin a entrar més de 70.000 persones, tal com va passar fa 15 dies. Activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 525 municipis de 37 comarques. La sequedat del terreny i les altes temperatures d'avui fan que el perill sigui elevat a pràcticament tot el país. Els agents rurals recomanen prudència en el medi natural i recorden que està prohibida qualsevol activitat que pugui suposar risc d'incendi. El govern espanyol prorroga la vida de la central nuclear d'Almaraz, Extremadura. Els seus dos reactors podran funcionar fins l'any 2030, 3 anys més del previst. La pròxima central que ho podria demanar és Vandellòs 2. Està previst que tanqui el 2035 i la pròrroga seria per 5 anys fins al 2040. El govern qualifica de correcta la previsió del servei de trens per l'eclipsi. El secretari de Mobilitat, Nadal, assegura en declaracions a aquesta emissora que el nombre de places era suficient, però que el servei es va veure desbordat per la concentració de passatgers en poca estona i no de manera esglaonada. Victòria estèril del líder de l'extrema dreta britànica Nigel Farage en la seva circumscripció del sud d'Anglaterra, després que els grans partits boicotegessin la votació. Un còmic s'ha convertit en el seu principal rival i ha convertit els comicis que ell havia plantejat com un plebiscit en una escena esperpèntica. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el 2 d'agost. Enxampen 3 lladres presumptament vinculats amb un grup criminal xilè que comet delictes de forma itinerant arreu del món. Els Mossos els seguien arran d'un robatori en una casa de Juneda, les Garrigues, i els van detenir divendres passat quan estaven a punt de tornar a entrar en un domicili de Calaf a l'Anoia.
1: Trescat Info.
0: Titulars d'esports.
2: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, l'atleta de l'Hospitalet, Maria Vicente, ha fet el millor temps a les sèries de 100 metres tanques de l'heptatló femení. A l'europeu de natació, Luca Huck i Ainhoa Campabadal s'han classificat per a la final del relleu 4% mixt. Isaac Fernández per a les semifinals dels 200 papallona. I el Barça avui en principi s'ha de fer oficial la sortida de Ferran Torres cap al PSG amb un acord entre els dos clubs. Rodri, mentrestant, s'ha incorporat al Manchester City perquè no hi ha acord amb el Barça per incorporar-lo. Un Barça que no veu a priori Luis Suárez, el davanter colombià de l'Sporting de Lisboa, com una alternativa a Julián Álvarez.
0: Després d'un matí assolellat, aquesta tarda s'esperen tempestes al Pirineu, al Prepirineu i en alguns llocs de la Catalunya central o del Pla de Lleida. La temperatura continuarà sent molt alta i es podria arribar als 40 graus a ponent. 3cat Info.

0: Escuchábamos a Los Rebeldes con Carlos Segarra al frente de la formación, y aquí están los Tennessee, que por cierto siguen en activo. La vi correr. Son las 13 horas 42 minutos.
1: Radio Pomar, Badalona.
2: Coneixes el restaurant Albadiu? Són a l'hotel Badalona Tower. Albadiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant Albadiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant Albadiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant Albadiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.